0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
0: Bon dia. Almenys 2 morts i un desaparegut a causa de les fortes pluges que han caigut en les darreres hores al litoral català, concentrat sobretot a la demarcació de Barcelona. Una de les víctimes a Tordera, al Maresme, en cedir un mur a l'interior d'un càmping. L'altra, també un home que els bombers han trobat dins un garatge inundat a Montornès del Vallès. La persona desapareguda es busca a la riera de la Pineda, ara mateix amb un dispositiu de cerca de 9 dotacions de bombers. Són les conseqüències més greus que es coneixen a hores d'ara d'aquesta pertorbació formada al Mediterrani que ha deixat pluges torrencials concentrades en molt poc espai, deixant registres superiors als 240 litres per metre quadrat al Maresme o als 200 litres per metre quadrat a la capital catalana. Un fenomen meteorològic excepcional que ha causat estralls no només a Barcelona, també a l'àrea metropolitana.
2: Se sentia molt de soroll a dins del garatge i imaginem que era tota la llenya que teníem aquí guardada que anava flotant. Ja hem pensat, el cotxe un desastre, però és que la dimensió del que hi ha, tot ho haurem de llançar.
3: Jo he nascut aquí. Tant com aquest cop, no. Una vegada sí que també va passar, però aquí no hi havia paret mitgera, hi havia una paret de filat.
4: Perquè no és la primera vegada que ens passa, no?, que se'ns ofega tot aquí dintre. I la nit, pues, intensíssima a casa, perquè estàs esperant, aviam, quan arribis que et trobes.
0: Feina ingent dels bombers durant tota la nit. Han rebut més de 1.000 avisos relacionats amb aquest episodi violent i el telèfon d'emergències ha rebut més de 7.000 trucades, prop de la meitat al barcelonès. També hi ha més de 17.000 persones sense subministrament elèctric. S'aixequen totes les restriccions, excepte a l'Alt i al Baix Empordà, que s'allarguen com a mínim fins les 9 de la nit. A mig matí també s'han aixecat les limitacions en una dotzena d'elles, tot i que el govern continua demanant prudència i evitar apropar-se a lleres de rius i zones inundables. Salvador Illa, president de la Generalitat.
5: Tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. Si no és dia per sortir a fer excursions. És dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació.
0: Recorrerem casa nostra per copsar de primera mà quina és la situació en aquests moments d'un episodi meteorològic excepcional en aquest punt. Ampliem la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aimet, Jordi Urios, bona tarda.
6: Bona tarda. Durant les pròximes hores, la situació tendirà a estabilitzar-se a Catalunya amb les pluges remetent de sud a nord. A les zones més afectades per les pluges, a Barcelona i Girona, pot continuar plovent durant les pròximes hores, però s'espera que amb menys força. La situació, això sí, pot seguir molt complicada a l'Empordà, on no es desactiva l'avís vermell per perill extraordinari fins les 3 de la matinada per acumulats que poden assolir els 90 litres per metre quadrat en menys d'una hora o inclús superar-los. Molta atenció també a la calamarsa i a les ratxes molt fortes de vent d'entre 70 o 90 km per hora. Demà s'espera que continuï plovent a tot Catalunya, especialment als litorals, amb avís groc des de Tarragona fins a Girona, on també s'esperen precipitacions localment fortes cap a l'interior i al litoral. Les pluges no s'esperen tan fortes com les de les últimes hores, però molta precaució a Barcelona i Girona per les possibles inundacions, crescudes o desbordaments. Avui les màximes baixen a la meitat oriental i a la resta amb pocs canvis. Seran de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 21 graus a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Afectacions en la mobilitat, incidències a l'aeroport, només circulen 3 línies de Rodalies i Sants, caòtica a hores d'ara, sobretot pel que fa a l'alta velocitat. Laura Monilla, endavant.
7: Sí, bona tarda. A aquesta hora els centenars de viatgers que són a l'estació de Sants estan molt pendents a les pantalles i de qualsevol informació que pugui arribar per megafonia, perquè tot just han començat a sortir a comptagotes els primers trens d'alta velocitat amb gairebé una hora de retard segons la previsió. Pel que fa a Rodalies, fonts de Renfe a Ràdio 4 han explicat que s'està explorant l'estat de la via i la infraestructura amb trens buits per comprovar que no hi hagi branques o altres obstacles. A partir de les 2 del migdia és previst que comencin a recuperar el servei, però no poden assegurar l'hora exacta perquè tot depèn de la seguretat de la circulació.
0: Gràcies, Laura, i tornem en uns minuts. Carreteres tallades també per inundacions i acumulació d'aigua a les vies. Mireia Camat, Servei Català de Trànsit, última hora.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha més d'una vintena de vies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, al Barcelonès, a la Selva i al Baix Empordà. A la C32 hi ha un carrilet Esplugues en sentit Llobregat per la caiguda d'arbres a la via. Això ha alentit la marxa en aquest tram. A l'AP7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista. autopista a Cardedeu per inundacions. La C-16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments. La circulació es fa per la calçada contrària. A la C-352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades. A més, la mateixa via està tallada entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la GI-552 s'ha tallat la calçada Riells i Viabrea per inundacions. Pel mateix motiu s'ha tallat la GI-682 a Blanes. A la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. La Nacional 2 està tallada entre Palafolls i Tordera i entre Santa Susana i Malgrat de Mar per inundacions. A la GI-600 s'ha tallat la calçada Tordera per inundacions. La C-65 també està tallada a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Amb l'equip d'informatius d'aquesta casa, Pau Robert, a les vies de so i Jordi Manyes, a Control Central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
0: El pitjor d'aquest fenomen meteorològic excepcional ja ha passat, diu el president Salvador Illa, però no es pot abaixar la guàrdia. Joaquín Calvente.
9: Aquest episodi extraordinari de tempestes que ha colpejat Catalunya deixa dos morts i un desaparegut. Una víctima a Tordera, un home de 75 anys que ha mort en caure un mur en un càmping. Una altra víctima a Montornès del Vallès, ha mort en un garatge privat que s'havia negat. I continua a la cerca d'una persona que ha caigut a la Riera de Pineda. A poc, Catalunya, això sí, anirà a recuperar la normalitat. Serveis, comunicacions, a partir de les 2 de la tarda s'aixequen les restriccions en totes les comarques afectades pel temporal, tret de l'Alt i el Baix Empordà, que es mantindrà tindran fins a les 9 de la nit. Salvador Illa, president de la Generalitat.
5: Que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
9: Es mantenen les restriccions a la mobilitat per les pluges, que continuaran, i especial atenció també a rius i rieres per l'augment del cabal de tota l'aigua caiguda. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, en declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
10: Passa sovint en una zona que diem, si no està plovent, però l'aigua en canvi està baixant per riu i arriba de forma sobtada, perquè ho estem veient tots els dies. Són puntes de cabal que pot no haver-hi res i en dos minuts canvia totalment el panorama. Per tant, màxima prudència.
9: Les intenses pluges han deixat més de 250 litres en alguns punts en unes tempestes amb característiques tropicals. Per a Sara Isarroca, directora del Meteocat.
11: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: El telèfon d'emergència 112 ha rebut 7.000 trucades, els bombers han rebut 1.700 avisos i el sistema d'emergències mèdiques ha rebut més de 200 alertes. Del total s'han fet 51 trasllats a centres hospitalaris i 3 hospitals s'han vist afectats pels aiguats, Vall d'Hebron, Granollers i Blanes.
0: És la fotografia general que comencem a desgranar. Ho fem a Girona perquè preocupa la crescuda dels rius després de les importants acumulacions d'aigua que han caigut aquest matí en alguns punts de les comarques del Baix Empordà i de la Selva. La mirada ara està posada, Gemma Esteve, en els rius Ridaura i Daró.
12: És la força amb la que baixa el Ridaura al Baix Empordà, que ha arribat a superar els 300 metres cúbics per segon, un llindar preocupant, tot i que ja ha baixat lleugerament. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Maurici Jiménez, demana que ningú s'acosti a la llera.
13: Ens preocupa que hi ha molta gent apropant-se a la llera del riu, com a nivell de curiositat. Hem de poder dir a la gent que estan en perill i, per tant, demanem a tothom que eviti els desplaçaments, que no s'acosti al Ridaura, que no s'apropi a rieres ni a zones inundables i que, en cap cas, intenti travessar una zona on hi ha aigua.
12: L'altre riu que preocupa és el Daró, el seu pas per la Bisbal. I és que el Baix Empordà, amb 74 sortides dels bombers i la Selva, amb 200, és on més ha plogut. En punts com Castell, Platja d'Aro, s'han arribat a acumular 170 litres per metre quadrat. A Sant Feliu de Guíxols o Tossa de Mar, la pluja ha deixat trams de carrers inundats i arbres caiguts. També a Blanes, on l'aigua ha entrat a la planta baixa de l'hospital i els usuaris han hagut de ser desallotjats. El temporal ha causat 35 incidències a la xarxa elèctrica de les comarques gironines i ha deixat més de 1.700 clients sense llum. Els municipis més afectats són Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloret de Mar, que concentren gairebé el 97% de les incidències. La part forta del temporal ja és al mar. Per aquesta tarda, Protecció Civil mantindrà les restriccions de mobilitat a l'Alt i al Baix Empordà.
0: Un és alert que també ha sonat aquest matí a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona per l'augment del cabal del riu Besòs fins a 900 metres cúbics per segon. Una situació, Laura Zurriaga, que, com pots observar, s'ha anat rebaixant, però pel que t'han pogut explicar alguns veïns de Santa Coloma de Gramenet, una imatge mai vista. Bon dia.
14: Bon dia. Sí, exactament una situació que ha generat alguns moments d'angoixa a alguns veïns durant la nit, però ara amb el cabal més baix molts s'han apropat a veure el parc fluvial, que està completament anegat i tancat. Una imatge, diuen, insòlita. Els escoltem.
15: Sí que ha estat tota la nit plovent, vale? No ha sigut una intensitat brutal com la darrera setmana, però es podia arribar a tenir desgràcies, òbviament.
16: Hem anat al riu aquest matí i estava, bueno, quasi desbordat, no? I ara ha baixat una mica, sembla, però sí que la força baixa molt fort al riu.
14: Aquí, a Santa Coloma, s'han registrat més de 930 metres cúbics per segon, una dada històrica que multiplica 200 vegades l'habitual i que ha motivat les alert a les quatre localitats veïnes, desaconsellant apropar-se al Besòs, però també aixoplugar-se en plantes superiors en cas de desbordament. Preocupa especialment la zona de la desembocadura del riu. Aquest fenomen inusual, com dèiem, ha generat expectació, però les autoritats insisteixen en no abaixar la guàrdia.
17: I a Barcelona també hem de parlar d'aquestes acumulacions històriques d'aigua, 200 litres per metre quadrat. Preocupa l'estat de les escoles. Aquest vespre es reavaluaran les infraestructures per decidir si totes podran obrir demà o no. Inundacions també a la Vall d'Hebron i abonats encara sense llum. Maria Huguet.
18: Sí, dels més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a tota Catalunya, el municipi més afectat és Barcelona. Més de 3.000 clients afectats a diversos barris com Horta, Nou Barri, Ciutat Vella, Sarrià, Sants i Gràcia. S'està treballant per restablir el servei al més aviat possible. D'altra banda, encara pel que fa a les afectacions a la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que s'està revisant l'estat dels parcs i jardins, que no obriran en principi fins demà. I també les escoles, per saber si demà podran funcionar amb normalitat.
19: El que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola, veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies.
18: Afectacions també a instal·lacions sanitàries, com deies, a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Dos blocs de la zona de neonats i de coronària s'han vist afectats pels aiguats. A les 8 del vespre, l'Ajuntament també informarà de l'estat dels hospitals i dels centres d'atenció primària.
17: Un altre punt de Barcelona que també centra l'atenció a hores d'ara és l'estació de Sants, el servei de Rodalies, suprimit gairebé en la seva totalitat des de les 8 del vespre d'aquest dissabte. Només tres línies s'han mantingut en funcionament, l'RL3 i l'RL4 a Lleida i també l'R16 entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infants. Des de Sants, Laura Monill, ens deies que encara la situació és caòtica. Bona tarda.
7: Bona tarda, sí. Això sí, ara mateix l'ambient que es respira a l'estació de Sants és menys dens que fa unes hores, ja que la represa de l'alta velocitat ha permès descongestionar una miqueta el vestíbul. Amb tot, de moment surten pocs trens i continuen registrant-se moltes demores i hi ha molta incertesa entre els viatgers que no saben si finalment es cancel·larà el seu tren.
20: Hemos preguntado y nos ha dicho un chico que suspender no se va a suspender, pero que no se sabe ahora, a la hora que se saldrá. Pero luego miras en la aplicación de Renfe y ponen cancelando, cancelados. Entonces ya no sé si es cancelado de por la noche.
21: Venimos de Tailandia, que llevamos 24 horas casi con vuelos, con escalas y todo, y no queríamos perder más tiempo. Pero nos hemos venido aquí y nos hemos encontrado también el percal que había aquí.
7: Pel que fa a Rodalies, desenes de persones esperen que es reobri ara a les 2, d'aquí menys a mitja hora. Tot i així, des de Renfe han detallat que no es pot garantir l'hora exacta de la represa del servei perquè s'estan realitzant les comprovacions de seguretat al traçat ferroviari.
17: Gràcies, Laura. Un avís vermell que ha obligat a posposar la segona jornada del 30è concurs de Castells de Tarragona a la Tarraco Arena. Precisament els marrecs de Salt, els guanyadors del concurs de Castells d'aquest dissabte a la tarda, han hagut de passar la nit al Palau de Congressos de Tarragona perquè no han pogut tornar a casa. L'ordre de confinament emesa per les 8 del vespre i el fet que el concurs s'allargués més enllà d'aquesta hora ha obert també, Judit, el debat polític.
22: Els comuns tarragonins ja han demanat explicacions al govern municipal i a Interior. Exigeixen que una administració pública, diuen, ha de ser la primera a complir les normes de seguretat. Jordi Collado és portaveu dels comuns a l'Ajuntament de Tarragona.
23: Quarts de 9, de 10 de la nit encara estava l'activitat funcionant amb centenars i jo diria milers de persones a la TAP i per tant no es pot entendre aquesta manera d'actuar. No sé com li explicarem a la gent la propera vegada que arribi un alert que han de seguir les instruccions.
22: L'alcalde, el socialista Rubén Viñuales, es defensa als micròfons de Ràdio 4.
24: Això també és una fita que és cada dos anys.
2: Òbviament, hi ha moltes il·lusions, molt d'esforç ficat per totes les colles.
22: I mentrestant, l'organització de la 30a edició del concurs de castells ja ho té tot a punt per a reprendre aquesta tarda amb les colles més grans, això sí, amb alguns canvis. Esther Roca és la directora.
3: El que sí que farem, com vam fer ahir, una mica per poder agilitzar més al màxim el temps, és que no acabarem amb pilars de comiat i no farem l'entrega de trofeus. Buscarem un dia d'aquí un mes o quan sigui per fer un acte molt xulo i reconèixer pues, els premiats d'aquest concurs de castells.
22: Recorda, Roca, que en els 100 anys d'història del concurs de castells no s'havia viscut mai una situació com aquesta, és a dir, que dins la plaça Tarracorena, que es pot tancar, la pluja no afectés el concurs, però sí tot el que envolta la infraestructura i les dificultats de mobilitat.
0: No ha plogut amb intensitat aquestes darreres hores, però sí divendres al matí a l'Ebre encara miren de refer-se. S'han netejat els carrers, però queden infraestructures importants, com per exemple arreglar camins que necessiten els pagesos perquè, Judit, són en plena collita de l'oliva i els cítrics.
22: A Santa Bàrbara, els voluntaris de Protecció Civil i un grup d'una vintena de joves han treballat fort per treure el fang del poble. Queda ara, però, refer mobiliari urbà malmès. A Mas de Barberans també els carrers estan nets, però preocupen els camins rurals que han quedat molt afectats. Els pagesos d'Ulldecona també miren cap als accessos malmesos de les seves finques agrícoles. Avui, diumenge, encara hi ha camps amb aigua. És el cas de les 900 oliveres d'en Joan Serra.
4: La collita ja està perduda, eh? Perquè les olives, degut a l'excés d'humitat, se cauran totes i se podriran.
22: A tot plegat s'hi suma que pedres, sorra i trossos d'asfalt han taponat sèquies de la comunitat de regants que pateixen per recuperar el subministrament d'aigua a les granges de la zona. Les tasques d'extracció podrien començar dilluns si les condicions climàtiques ho permeten. Altres ulls miren cap al delta de l'Ebre. De nou, les intenses pluges l'han erosionat molt i han fet més gran encara la seva regressió. Maria Teresa Solsona és l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
6: El temporal de llevant és això, és la mar puja i cada vegada el que és el litoral del delta pues, està més dèbil.
22: Mentrestant, els equips de manteniment de carreteres treballen en la neteja i el condicionament de la C-12 entre Amposta i Tortosa.
0: En aquest punt, precisament, volem recopilar perquè inicialment es parlava que aquest episodi podria ser un mini-huracà o medicà, però finalment el concepte meteorològic ha estat un altre, un sistema convectiu de mesoescala alimentat bàsicament per les altes temperatures de l'aigua del mar. Joana Cendra.
24: El sistema convectiu de mesoescala és un grup organitzat de tempestes elèctriques que actuen agrupades com si fossin una gran entitat. Es formen al mar i van acompanyades d'una gran inestabilitat gràcies a les altes temperatures del Mediterrani. Sergi Loras, meteoròleg de RTV Catalunya, al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
25: Va alimentada o està alimentada pel contrast de temperatura entre l'aire fred que tenim a capes altes de l'atmosfera i una aigua del mar a uns 26 graus. Penseu que això és uns 2 o 3 graus per sobre de l'habitual. Però aquí hem d'afegir un altre gradient, que és l'aportació d'humitat associada a aquest vent de component humit que bufa i ha anat bufant durant aquestes últimes hores i que ha alimentat totes aquestes tempestes.
24: 288 litres a Vilassar de Mar, 254 a Mataró, 250 a Granollers o 213 a les Corts de Barcelona. Quantitats mai vistes fins ara fruit del canvi climàtic.
25: És conseqüència directa de l'emergència climàtica que patim i, per tant, d'un mar Mediterrani molt càlid, conseqüència d'un estiu que ha estat de rècord, l'estiu més càlid de la història.
24: I és que l'escalfor del Mediterrani és combustible per a aquests fenòmens que no són nous i que, diu Loras, anirem veient més sovint a casa nostra.
0: I desafiant la pluja es manté l'acampada de Plaça Catalunya vinculada a la lluita per un habitatge digne i que va començar a agafar forma aquest dimarts. Tendes malmeses després de les fortes pluges, però els activistes persisteixen i no tenen voluntat de marxar. La Kiara és una de les portaveus.
26: De por sí ya hay muchas personas que viven en situación de calle y viven y vivimos en riesgo diariamente. Entonces creo que ahora mismo preocuparnos en decir es un riesgo inminente, si no negamos que hay un riesgo, no negamos que al fin y al cabo nos estamos poniendo en juego nuestras vidas.
0: Des del sindicat de llogateres instaven els acampats a seguir les recomanacions de Protecció Civil, però inamovibles continuen instal·lats a la plaça. Recordem que aquest dissabte a la tarda estava prevista la manifestació unitària per demanar un habitatge digne, un dret bàsic, i per recordar l'Olga i el Javier, dos veïns de l'Hospitalet de Llobregat afectats per ordres de desnonament i que es van suïcidar en els darrers dies. La mobilització serà demà dilluns a les 7 de la tarda. I Immersos de ple en l'any Gaudí, l'arquitecte serà protagonista de rutes i tallers i, a més, té un musical en marxa, un espectacle de gran format, en català i per a tots els públics, que construeix la seva història a partir de la seva infantesa. El nen Anton, malalt, però curiós i observador, que va establir la base de la seva genialitat universal. Així es presenta el musical Gaudí, el despertar del geni, que farà estada al Poliorama a partir del 15 de novembre. Ens l'avança l'Agnès Batlle.
1: M'agradaria llevar-me del llit tot sol, sense cap ajuda. M'imagino posant primer un peu i després l'altre, per caminar.
5: A l'escola és vist com un nen rarot. Pateix burles i menyspreu. El reumatisme als peus l'impedeix sovint anar a l'escola, però l'ofici familiar, la passió pel dibuix i el contacte amb la natura són el seu refugi i salvament. Música en directe i escenografia de gran format reflecteixen l'univers gaudinià amb nou intèrprets, entre ells Estela Paricio, que interpreta el petit Anton, Irene Jodar, Albert Triola o Natàlia Revilla, amb la veu en off de Lluís Soler encarnant el vell Antoni Gaudí.
8: D'on neix aquest talent?
5: La direcció és de Cristina Estarelles.
9: Parlem d'un nen que se sent diferent i que acaba descobrint que precisament aquesta manera diferent de mirar el món serà el seu gran talent.
5: Basat en fets reals, el despertar del geni proposa una mirada als primers anys de vida de l'arquitecte a través de música de diferents estils.
9: Nosaltres diem que l'espectacle és un trencadís sonor, perquè així com Gaudí combinava formes, materials i colors, nosaltres combinem estils musicals molt diferents dins d'una mateixa partitura.
5: Un any Gaudí que ja té musical propi, que s'estarà al Poliorama fins al 24 de gener.
8: Des que vaig marxar, ara fa 100 anys, s'ha escrit molt sobre la meva obra.
0: I quan falten 9 minuts per les 2 del migdia, és moment de l'actualitat esportiva. Josep Capel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: En un món de l'esport que també s'ha vist afectat per les restriccions de les últimes hores provocades per aquest temporal i els forts aiguats a bona part de Catalunya, comencem el repàs.
10: Recordant l'anul·lació de les competicions esportives fins a les 2 de la tarda d'avui a les comarques afectades, la gran majoria d'esdeveniments suspesos i ajornats ja tenen data perquè es puguin disputar, tot i que no tots. A la segona divisió de futbol, per exemple, el Sabadell Andorra d'ahir a la tarda es jugarà aquesta nit a partir de les 9 a la nova Creu Alta. La primera ref, el Sant Andreu Antequera, serà aquesta tarda a 5:45 a Can Dragó. A la Copa del Rei, suspès el partit de tornada de l'eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa per la impossibilitat dels Balears de viatjar a temps, encara sense data concreta per disputar el partit. El duel d'anada, recordem, el van guanyar els catalans per 1-5. El clàssic de la Lliga Femenina Barça-Real Madrid al Camp Nou s'endarrereix 2 hores i passa de les 5 a les 7 de la tarda. El partit de bàsquet a la Lliga CB Joventut Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, es disputarà finalment el 14 d'aquest mes a les 8 del vespre. D'aquesta tarda el Baskonia-Girona s'endarrereix 1 hora i es jugarà finalment a les 7. I aquest mateix matí també s'ha ajornat el partit de la Lliga Nacional de Futbol Sala Noia-Barça per la impossibilitat dels blaugrana de desplaçar-se a Galícia.
0: Però sí que es poden disputar competicions i partits en presència catalana amb equips que juguen fora de Catalunya, alguns en aquest moment.
10: Per exemple, la primera ref a punt de finalitzar, jornada 6, Múrcia 2, Nàstic 0, i en bàsquet a la Lliga ACB, últim minut ja de la jornada 2, el Lleida està perdent 77-82 davant del Burgos.
0: I Capel, aquests ajornaments han provocat que a segona divisió coincideixin en horari aquesta nit els partits del Sabadell i del Girona.
10: Sí, tots dos a les 9 de la nit, el Sabadell-Andorra, com dèiem, a la nova Creu Alta, i el Girona-Mallorca-Montilivi. Respecte al primer, impossible jugar-lo ahir, la decisió definitiva a l'Escarazo ha estat que es jugui aquesta nit.
11: Les previsions ja feien pensar que no jugaria el partit, però no va ser fins 2 hores abans quan la Lliga va fer l'anunci oficial d'aquesta suspensió. Ahir mateix es va reunir el comitè de la Lliga amb els clubs per tractar de trobar un nou horari. Ja es va decidir en aquell moment que seria, com tu deies, avui, i aquest matí s'ha comunicat que aquest Sabadell-Andorra es disputarà finalment aquesta nit a les 9 a la nova Creu Alta, ja sense alerta meteorològica. L'Andorra no haurà de tornar a desplaçar-se i millor també pels dos clubs de no haver de trobar un altre forat en aquest atapeït calendari. Per tant, hi haurà futbol aquesta nit a Sabadell, que recordem arriba en ple de victòries davant de la seva afició, 3-3, és setè a la classificació, parlem evidentment d'aquesta hora, en aquest matí de diumenge. La novetat a la convocatòria és Bonaldo i l'Andorra ha caigut a zona de descens després dels resultats d'ahir.
10: Gràcies, Àlex. Pel que fa al Girona, es manté el que estava previst, tot i les pluges i les dificultats del conjunt balear per viatjar a Catalunya, Josep Guardiola.
12: El Girona-Mallorca d'aquest vespre ha estat marcat ja en les hores prèvies per la situació climatològica. El conjunt mallorquí havia de viatjar i dissabte cap a terres gironines, no va poder-ho fer per el fort aiguat i la tempesta que queia, i ho ha fet aquest matí a partir de les 11. Els mallorquins ja són, però, a Girona i preparats per jugar aquest vespre. En un encontre que, parlant només de temes esportius, enfronta dos equips ara mateix empatats a la classificació, a la part alta de la taula, i que es volen posicionar encara millor en aquesta zona noble de la classificació. Per al tècnic del Girona, Quique Álvarez, el partit d'avui és una bona prova per ells.
13: Mallorca és un equip fet i amb plantilla com per estar dalt. És veritat que jo crec que també la transició va ser millor per ells, va ser tot molt més ràpid a nivell de tot, i això afavoreix, no? I, bueno, han començat bé, és veritat que van tenir una ensopegada l'altre dia amb un partit igualat, però ja es veu el que vol l'entrenador, és un gran entrenador i una gran plantilla, així que per nosaltres és una bona prova de veure on estem i de poder competir contra un equip dels que jo crec que al final estarà dalt. No?
12: Tot i que el Girona recupera diversos jugadors, segueix tenint baixes per aquest vespre, igual que el Mallorca, els internacionals més importants per cadascun dels dos conjunts encara no han tornat. En tot cas, el partit a les 9 del vespre, les restriccions meteorològiques s'acaben teòricament a les 2 de la tarda, no hauria d'haver-hi problemes perquè el partit es jugui.
10: Gràcies, Josep. Recordem que també avui juguen els partits en Real Societat B Granada, Sporting Celta B, Castelló Ceuta i Las Palmas Valladolid, jugats ahir al Albacete 1 Eibar 3, Almeria 2 Burgos 1 i Cádiz 4 Leganés 0. Pel que fa a la primera ref, acaba de finalitzar el Murcia 2 Nàstic 0 en 20 minuts aproximadament. A un quart de 3 es juga el Huesca Europa i, com ja hem dit, aquesta tarda a partir de 2:45 es disputarà el duel ajornat d'ahir Sant Andreu Antequera. Un altre dels partits afectats ha estat, com dèiem, el clàssic femení Barça-Real Madrid a la sisena jornada de Lliga, que finalment es disputarà a les 7 de la tarda al Camp Nou, amb unes 40.000 entrades venudes. Ja veurem si tothom podrà anar a presenciar aquest duel. Ja tenim la convocatòria que ha facilitat l'equip blaugrana aquest mateix matí, com era de preveure, i ja va avançar ahir Pere Romeu sense Vicky López, que segueix de baixa, com també la Laia Alexandri, i Quica Nazaret. Sí que hi és Aitana, tot i tenir complicat sortir d'inici. Sí, podria fer-ho Van Asten, que ja va tenir minuts en Champions aquesta setmana a Roma. Sobre el rival, el Real Madrid, en parlava en la prèvia el tècnic barcelonista.
14: La temporada passada era molt més vertical, jugàvem amb més davanteres, jugava sobretot amb una jugadora al mig del camp amb molta arribada com Sara Dàbrits. Ara aquesta temporada potser no està tenint tanta continuïtat i està optant per un mig del camp algo més de control de la possessió, de tenir més migcampistes al voltant de la pilota, i això els hi fa tenir atacs un pèl més llargs del que feia la temporada passada, trobar jugadores importants com la Linda entre línies per tenir capacitat d'acceleració, així que un Real Madrid, encara que sigui el mateix entrenador, amb peces noves i un estil de joc un pèl diferent a la temporada passada.
10: Pel que fa als altres dos equips catalans de la categoria, jugats ahir Espanyol 1 a l'Alavés 0 i Sevilla 3, Badalona Moviment 3. Pel que fa, parlem ara del futbol de seleccions a la Nations League. Tercera jornada, victòria d'Espanya 3-1 contra la República Txeca, Oviedo, el Carlos Tartiere, i clara superioritat durant la primera part de la Roja, però patiment final, ja sense Lamine al terreny de joc. El blaugrana va tornar a ser decisiu, marcant el primer gol, golàs, i ja en porta 4 en els 3 partits de l'aturada. Va sortir d'inici, va ser substituït per donar-li descans a la mitja part. Sobre la figura de Lamine, en va parlar Luis de la Fuente.
15: A nivell internacional ja és un referente para nuestra selección, un futbolista de mucho peso específico, y lo celebramos que sea así. Si fuera el único futbolista español que está entre los nominados para el Balón de Oro, te diría que sí, que es el mejor futbolista del mundo. Y en su demarcación, pues es que lo hace todo bien. Si no es el mejor por competencia con otros españoles, es uno de los mejores seguro, pero està en camí de convertir-se en un jugador de leyenda.
10: Dimarts tindran el darrer compromís d'aquesta aturada jugant a Croàcia. Per cert, que va jugar també l'espanyolista Roberto. Ho va fer per primera vegada de titular i va jugar els 90 minuts. Precisament també la Croàcia del porter blaugrana Livakovic va caure 0-7 contra l'Anglaterra del també davanter del Barça Anthony Gordon, que va marcar un gol i va donar una assistència i destacar també la participació del blanc i blau, Derkusic, a la derrota d'Eslovènia 2-1 davant de Suïssa. Avui tenim 4 partits més de la Lliga A, la principal, de la Nations League, a partir de 8:45 del vespre. Països Baixos, Sèrbia, Portugal, Noruega, Gales, Dinamarca i Grècia, Alemanya. Deixem el futbol, parlem del poliesportiu. Primera victòria de l'any pel pilot neerlandès de Red Bull, Max Verstappen, amb el líder del Mundial italià de Mercedes, Kimi Antonelli, segon, i amb el britànic de Ferrari, Lewis Hamilton, completant el podi en tercera posició. Parlem, evidentment, del Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premi de Bahrain, tot i que s'ha disputat al circuit de Sepang, a Malàisia. Fernando Alonso, amb Aston Martin, ha acabat 8è, i Carlos Sainz, amb Williams, ha acabat en 17a posició. Pel que fa al Mundial de Motociclisme, el Gran Premi del Japó a Motegi, victòria per Marc Márquez, que acaba el Gran Premi en doblet, comptant la d'ahir a la cursa a l'esprint, just per davant del líder, el madrileny Jorge Martín. L'italià Besecchi ha completat el podi en la tercera posició. El pilot cerverí quedarà només 2 punts a la classificació de Jorge Martín. En bàsquet, a punt de finalitzar el partit del Lleida contra el Burgos, acabarà perdent aquest partit. Aquesta tarda, com deia, a les 7, Baskonia-Girona, i també a les 7, Múrcia-Barça. En handbol, ha ajornat el Granollers-Cuenca ahir. El Barça va guanyar 46-31 a l'Alacant. En waterpolo, contundent derrota de la Catalunya 18-4 contra l'Olympiacos. I acabem el torneig de tenis de Tòquio, quarts de final, victòria de Carlitos Alcaraz. També del Balear Jaume Munar, tots dos s'enfrontaran a les semifinals.
0: Gràcies, Capel. Bona tarda.
10: Fins ara.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
16: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
7: Así suena, es la velocidad con la que cae la lluvia del temporal que ha golpeado Cataluña desde la tarde de ayer, que con toda su fuerza, en alerta roja, parece, según la previsión, que se puede prolongar hasta bien entrado este domingo. 2 personas han muerto, se está buscando una tercera, todas en la provincia de Barcelona, que, como decimos, desde esta noche se ha llevado la peor parte. Joaquín Calvente, aún así, hemos escuchado al presidente Salvador Illa, ha anunciado que se van a levantar prácticamente todas las restricciones justo a partir de esta hora, de las 2 de la tarde, con lo que parece que la evolución es buena o se trata de una tregua.
17: Sí, Cataluña poco a poco quiere ir dejando atrás este episodio de fuertes tormentas que ha provocado por el momento 2 fallecidos y otra persona desaparecida, la que se busca. A esta hora, como dice, se levantan las restricciones a la movilidad en todas las comarcas catalanas afectadas, salvo en 2, en l'Alt y el Baix Empordà, en el litoral de Girona, porque seguirá lloviendo y se temen posibles crecidas de ríos y rieras. Por eso el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pide prudencia.
18: Toda la movilidad que no sea una movilidad esencial, obligatoria, pues es mejor evitarla, ¿eh? Por tanto, no es día de ir de excursión.
7: Vamos a actualizar también cómo están las comunicaciones. La alta velocidad parece que ha comenzado a restablecerse. Las complicaciones se mantienen sobre todo en Rodalíes. Algunas personas han pasado la noche en la estación de Sants a la espera de poder viajar. Allí se encuentra, continúa, lleva toda la mañana Laura Munil. Cuéntanos la última hora.
19: Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo el ambiente que se respira es algo menos denso que hace unas horas, porque la recuperación, como decíais, poco a poco de la alta velocidad ha permitido descongestionar ligeramente el vestíbulo de la estación de Sants. Aún así, salen pocos trenes, se mantienen las demoras y continúa también la incertidumbre entre los viajeros. En cuanto a Rodalías, decenas de personas siguen esperando la reapertura del servicio, prevista inicialmente para esta hora, para las 2 de la tarde, pero de momento aquí no hay movimiento, sí que hay mucha gente acumulada. Eso sí, Renfe, en declaraciones, fuentes de Renfe a Radio 4, han advertido de que no se puede garantizar que la circulación se reanude exactamente ahora, a las 2 de la tarde, porque todavía se están realizando comprobaciones de seguridad en las vías para comprobar que la infraestructura está en condiciones para la circulación.
7: Al aviso rojo en Cataluña se ha sumado a media mañana el riesgo máximo, aviso rojo también. Escuchábamos ese sonido del granizo caer en el sur de Extremadura, Miguel Verísimo.
20: Sí, la situación
2: se ha elevado a nivel rojo en el sur de Badajoz y en las comarcas de Tierra de Barros y La Serena. Podrían acumularse 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora y 120 litros en 12 horas. Se ha enviado un mensaje, se alerta a la población pidiendo que se eviten desplazamientos innecesarios. En estas zonas se activa también el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones en Extremadura, el INUNCAEX. En el resto de la región hay avisos de nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas. En este momento, según informa el 112 de Extremadura, hay 4 carreteras cortadas por el temporal solo en la provincia de Badajoz.
3: 10 comunidades autónomas están hoy en alerta por precipitaciones y tormentas. Aymet Jordi Urios.
4: Buenas tardes, sábado con predominio del tiempo inestable y lluvioso en la península. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en amplias zonas del interior y de la mitad oeste peninsular y ya están dejando acumulados de más de 25 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Astorga, en León. Las lluvias han seguido también sobre las costas de Castellón, Tarragona y Barcelona y en Baleares, en Ibiza y Formentera. En estos puntos pueden continuar las tormentas y las lluvias localmente fuertes o muy fuertes. Durante las próximas horas se prevén lluvias localmente intensas con posible granizo en puntos del sistema ibérico, en las sierras del sureste, en Pirineos, en el Cantábrico, en Galicia, en el este y en el sur de Castilla y León. Desde las 3 y hasta la medianoche hay peligro importante también en Cantabria y en la Sierra de Madrid por precipitaciones que pueden ser intensas en poco tiempo. Mucha atención esta noche y la próxima madrugada en el noreste de Cataluña porque la previsión allí es adversa. En los litorales y prelitorales de Barcelona y Girona se activan avisos rojos hasta el mediodía de mañana en Barcelona y casi durante todo el domingo en Girona por tormentas, granizo, rachas muy fuertes de viento y precipitaciones que pueden ser torrenciales con acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 6 horas. Mucha precaución porque se pueden producir inundaciones locales, así que se recomienda que sigan las instrucciones de Protección Civil. Es una información de AEMET.
3: El temporal nos ha devuelto una nueva reacción del presidente del gobierno en redes sociales. Envía su solidaridad a los afectados. El foco no deja de apuntar a Moncloa en medio de un periodo de reflexión en el que Pedro Sánchez estaría analizando con sus más cercanos si convocar elecciones o mantener la legislatura. Desde el gobierno y desde el partido, desde el PSOE, silencio este domingo. Es un día con escasa agenda política y las pocas voces, como la del presidente Salvador Illa o la del ministro del Interior, Grande Marlaska, se han enfocado o en el temporal o en Ceuta. El PP, a través de su secretario general, Miguel Tellado, ha insistido en pedir el adelanto electoral.
6: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, igual que la mayoría de los españoles.
3: A esta hora están reunidos los 5 ministros por la parte de Sumar y los representantes de las distintas corrientes a la izquierda del PSOE. Intentan avanzar en su proceso, candidato o candidata, y en su proyecto de cara a un posible adelanto electoral. En Ceuta, esta mañana, la Policía Nacional ha comenzado a desalojar la Playa del Trampolín, el mayor asentamiento de migrantes desde la entrada masiva de finales de julio y la fotografía más visible de esta crisis migratoria, con más de 3.000 personas malviviendo en la arena. Pablo Danubio, Ceuta, han sido trasladados a un centro de estancia temporal.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así es. Un operativo que ha comenzado desde primera hora de la mañana, que ha contado con cientos de operativos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y también del Ejército, pero aún decenas de inmigrantes siguen esperando en esta primera parte de la Playa del Trampolín a ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, donde se les está afiliando, aunque muchos de ellos, como ya ocurrió en el último traslado, el de la Playa Benítez, están decidiendo voluntariamente volver a Marruecos. Es un operativo que ahora mismo está recibiendo a los equipos de limpieza que están recogiendo ya los restos de las chabolas de estos inmigrantes.
3: Gracias.